0: Ako es plabou nou, ako ero Rémi Geffroy, an belou titoul The Irishman Instrumental, ekstratch desoun seizen album Carrefour des Anges. Akest album nous presento uno bio musicalo e un son karakteristik, unt lakourdeou diatonik s'exprimis portat per un quatuor a cordos, uno batario e uno guitaro din dadoubomens alenkop susprenens e pouderouzes. Carrefour des Anges nous invito a un biatche introspectiu alenkop intim e universal unt la musico ben lumiral de nostra amo, rebat de nostros gioios e de nostros penos, de nostres espers e de nostros desillusius. L'escuto d'aquest album es un experiencio immersivo où nous daissan emporta pels fluts melodics, navegant entre somi e realitat en cercos d'aqueste Carrefour un los angels se rencontron e un beleu nos tornaren troba una part de nosaltres. E es vengut de l'Europeriu de vos donar d'idees de sortides encarcis e al delà per aqueste mes d'octobre e de novembre tabé din la vostra emissió Fourbourg. E comencen aquelles idees de sortides encarcis e al delà amb Dempuei la debuto d'octobre a l'espaci Occita Carcinola s'insere al 600 Abengudo del Bos a costat de la sala Polibalento, ako es possible de rejuine los curses d'Occita per adultes e drolles, mas tabe los taliers de cans, dansos tradicionalos e discussions prepausats per l'associació Aquiloc. Per mai d'informacions, podeu telefonar al 06 73 612 604 613 o mandar un courriel a asso.aquiloc@gmail.com. Dissabte 25 d'octobre a 20:30 a la Sala de las Festos de la Bastida Marniac se debanarà una iniciació a les danses tradicionals per totes amb Fabienne Vilat, seguido a 21:30 per un bal occità amb la formació Kersinot. Aquesto serrado és organitzat per l'associació Patrimoni e Cultura de la Bastida Marniac. 17 e 25 d'octobre, tout jour, à 19:00, au Kent Essence de Felsen, il y aura un concert conférencio Camis de Biais amb Xavier Vidal, amb Pelre Pais l'amico Carcinolo et à 21:30 à Cossera un bal amb le kit Xavier Vidal. La serrado est organisado per l'association Revon no village de Felsen. Los 25 e 26 d'octobre a Vilofranco de Ruergue se debanarà la primièra edició de Carrières Occitanos, una manifestació per la llengua occitana. Manifestació, discussió, canter, concert, bilatges dels diferents països occità, passo carriera los 25 e 26 d'octobre 2025, un week-end festif de manifestations et d'actions pour la langue occitane. Le programme est disponible sur le site www.carrieros-occitanos.eu. Dimanche 26 d'octobre, din la giornada a Tegra, unde es nascut lo troubadour Hugues de Saint-Cyr, y aura une animation cant en occità per l'association Aquiloc à l'occasion de la Festa de la Nuze organisée per Tegra Animation. Et puis il y en a acaba à quelles idées des sorties encarcis din la bostro émission Fourbourg en B del 7 al 9 de novembre à Dunos din le Tarn-et-Garonne se débanera las Jornades Occitanos en B des Contes la projection del film Un pont au-dessus de l'océan. 12 trades apéro et repaisses gascous, une grande baltrade en B tout titré. trio del gruppo Aredal e Rémi Geffroy solo, che benen descuta, un omesso e un spettacolo mesclant contes, cant e danzos folcloricos. E in fin di ciò, 13 de novembre a Binturos Trento, al cinema Robert Duano de Biars, y aura uno cerrado sus l'autoro occitano de Lemosi, Marcelo Del Pastre, a l'occasio del centenari de Sanaicenso. Al programa y aura la projection dels tres filmes de Patrick Casal, des lectures bilingues et une discussion avec le public à Squesto Cerrado, es en partenariat amb les films du Genièvre et l'association Aquiloc. Renseignement au 05 65 38 03 79. Baki, aquelles idées des sorties des incarcérés de la Sunacaba dos Peruei, las tornares trouba l'Umesquebe.
1: Veituro ma grado d'escuta l'émission Fourobourg à Coesplat.